0: serà sort de la teva àvia i tant si farem dinar aquests nens. I la teva mare diu,
1: marxem!
0: Dic, ui, marxem! I llavors ens foten a la piscina.